0: Imagina. Imagina Ràdio.
1: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit, que tremolaré com el primer

0: Gasú, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
1: La millor música per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Radio.
1: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: La millor música
0: per sentir

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Besu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Ofertes històriques a Mi Electro Moderogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
0: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes.
2: La vida al matí pot ser molt dura, però a Imagina Ràdio tenim la solució.
3: De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat.
2: I l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre.
3: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja. De bon matí, a Imagina Ràdio.
4: Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: Matí, comencem ara mateix a través d'Imagina Ràdio. Són les 8 i 3 minuts, quasi 4, i estem, pues, com sempre, a la 103.9 i a imaginaradio.cat. Així que benvingut, benvinguda. I, pues, mira, que comencem avui un nou programa. Avui és dimecres, és dia... A vegades dubto de quin dia estem, eh? Mira, avui és dimecres, com deia, 10 de juny de 2026, que me passa la setmana volant, eh? I avui al De Bon Matí, pues, diverses coses, perquè ens posarem al dia i ho farem amb els titulars en portada i també amb l'informatiu amb Andrea Maquena. Avui parlarem de màgia, perquè aquest cap de setmana, aquest dissabte, concretament, la Ràpita serà la capital de la màgia al territori, perquè arriba la segona edició del Festival de Màgia de la Ràpita i en nosaltres estarà Jordi Caps. Més coses, perquè també farem repàs a les activitats. Tindrem la cançó en català que ens regala cada dia Fusteria Rupérez. I més coses, com sempre també, tot això acompanyat de la millor música, perquè ja saps que aquest és el nostre, jo diria que la nostra firma, quan parlem d'Imagina Ràdio, no? No sé si ho veus així, però jo sé que sí. Sigui com sigui, quasi les 8 i 5, així que mira, res, que comencem, que ja toca i que bon dia.
1: Imagina Ràdio, De Bon Matí.
0: I engeguem amb una frase, la d'avui és de Stanislaw Jerzy Lec. I diu així, diu, la joventut és un regal de la natura, però la bellesa és una obra d'art.
1: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: De seguida escoltarem a Nil Moliner, però abans tenim la música de Bon Jovi. Recordem aquesta Have a Nice Day.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir-se bé. Imagina.

0: Imagina Ràdio, de bon matí.
1: I anem ara, quan són les 8 i 12, a fer una ullada als titulars en portada d'avui dimecres. Comencem amb El Periódico. És sobre el tema que hi ha a totes les portades avui, és que el papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. El pontífex apela a combatre la violència masclista i a tractar el mal invisible de la salut mental. I ja agraeix al prebost la sensibilitat cap a Catalunya en una audiència privada. Els joves prenen la plaça de la catedral per rebre'l. Diuen que és com veure a Jesús a la terra. Més de 40.000 persones participen en la vigília d'oració a l'Estadi Olímpic. Més coses a la portada del periòdico, perquè la presidenta del CEPI

0: Lacte a la Sagrada Família. Lleó XIV demana a barcelonins i catalans convertir-se en constructors d'unitats més enllà de la polarització. Prevost alterna el català i el castellà en els seus missatges a la catedral i l'estadi olímpic de Montjuïc. Els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter a Hormuz. Per necessitat dels Estats Units han de respondre a l'atac, havia dit Trump. Els dos pilots de l'aparell van ser rescatats sans i estalvis. L'assassinat d'una nena d'11 anys commociona França. L'alarma a Belfast per l'intent de decapitació d'un home, també. I la Generalitat ja ha dit, com dèiem fa un moment, culpen Siemens de les caigudes de Rodalies. A la portada del diari Ara, el papa reivindica un país divers acollidor per a tothom. El pontífex reuneix 40.000 fidels a Montjuïc i s'hi adreça en català i castellà pels iguals. Lleó XIV alerta sobre la violència contra les dones, els problemes de la salut mental i l'individualisme. Trump acusa l'Iran d'abatre un helicòpter nord-americà a Hormuz i avisa que respondrà. Pregunta sobre els immigrants a la selectivitat. La prova de geografia de l'ESPAU aborda l'impacte de la immigració. Espanya lidera el decomís de droga a Europa. L'estat al capdavant en la confiscació de cocaïna i plantes de cànnabis. I acabem el repàs a la premsa general amb la portada del diari de Tarragona. Diu Gaudí i Lleó XIV per fi junts. Avui és el dia central de la visita del papa amb la consagració de la Torre de Jesús en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. I també cal dir que l'estadi Lluís Companys va viure ahir amb emoció els potents missatges de Lleó XIV a favor del perdó i en contra de la violència de gènere. Anem ara ràpidament a les portades esportives. El Mundo Deportivo diu l'11 del Mundial. De la Fuente ja té perfilat el seu equip titular amb Lamine i Nico i Pedri als comandaments. La Roja va batre a Perú amb autoritat en un últim test i està ben afinada per a la gran cita. Cal dir que ahir Espanya-Perú va quedar 3-1 a favor d'Espanya. També es parla del mercat de futbol. El Madrid s'entremet per Julián i va realitzar una oferta formal per l'argentí de 150 milions rebutjada per l'Atlético, que remeteix a la clàusula 500, mentre el Barça, imperturbable, segueix amb el seu propi pla. A la portada de l'Esport, sobre aquest últim tema, diu no a Florentino, el club matalasser va respondre amb ironia al Madrid, diu ens feu riure. El Barça manté el seu interès en el jugador i Laporta s'implica personalment en aquesta operació. Pel que fa a la competició femenina de futbol, la selecció treu bitllet per a defensar el títol al 2027 a la Copa del Món, ja que ahir va jugar davant d'Islàndia i va guanyar per 6-1. També parla sobre la selecció espanyola de futbol, diu Espanya activa el plan Lamine. I acabem amb la portada de l'Esportiu. El titular diu Allen Gross. El Mèxic Sud-Àfrica de demà obrirà la 23a edició de la Copa del Món, la primera amb 48 seleccions i amb 3 països organitzadors. Hi ha 11 seus dels Estats Units, 3 de Mèxic i 2 del Canadà, i s'introdueixen els 16ens de final després de la fase de grups. Pel que fa a waterpolo, a la Champions concretament, diu l'ambició del Sant Andreu i el Mataró, i és que les campiones s'enfronten en les semifinals als Ferencváros i les mares menques a l'Olympiacos. I acabem parlant d'hoquei sobre patins, sobre de la Hockey Lliga. Diu l'Igualada Rigat fa festa grossa a Blanes, elimina el Barça per 1-2 i es classifica per a la final per primera vegada des de 2004.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
4: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
5: Reciclatge Forés. Servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT. I al centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977-511-493.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
6: Buenas, somos seis.
7: Imposible, chicos. Está lleno.
6: No.

0: 4 és el títol d'aquesta cançó. Són Joan Dausà, Paula Cubs, que, bueno, per cert, ahir vaig escoltar que Joan Dausà feia anys, així que si ens escolta, pues, per molts anys, mira, escolta, no costa res, felicitar. Res, que en 3 minuts arribem a les 8:30 del matí i ho farem recordant la música de Smash Mouth. La cançó es diu All Star.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
2: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
3: Bé, són les 8 i mitja del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea declara que van inflar factures per indicació de l'exgerent.
4: Ahir dimarts va començar a l'Audiència de Tarragona la vista oral per la fallida de l'entitat amb la declaració de l'acusada i de familiars de Daniel Ferrer com a testimonis. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors acusats també d'inflar artificialment factures. Durant l'audiència també s'han rebutjat les al·legacions de la defensa de l'exgerent. La vista oral continua avui dimecres amb les declaracions del fill gran de Ferrer, de l'expresident de l'entitat en el moment de la fallida, l'extresorer, l'exsecretari i diversos treballadors de l'entitat.
3: L'Ajuntament de Deltebre presenta 37 accions per impulsar noves experiències turístiques vinculades al sector primari.
4: El projecte, desenvolupat conjuntament amb la Secretaria d'Estat de Turisme, ha permès treballar amb 10 empreses del municipi i establir un full de ruta per diversificar l'activitat econòmica corresponent al sector primari. L'objectiu és afavorir la desestacionalització turística i generar noves oportunitats empresarials vinculades al territori. D'esta manera, es busca que els camps d'arròs, les muscleres, la pesca tradicional o els productes del Delta puguen esdevenir molt més que activitats productives i convertir-se també en experiències capaces d'atraure visitants.
3: Manu Guix actuarà al concert de Cloenda del Festival Tocam després de recuperar-se de la pneumònia.
4: El músic i compositor actuarà el dijous 25 de juny a les 9 de la nit a la plaça de la Catedral. L'actuació s'emmarca dins la nova gira de presentació de Galàxies, el darrer EP de Manu Guix, un treball que reivindica l'expressió sincera de les emocions i la necessitat de mostrar-se sense filtres. El repertori combinarà les noves composicions amb alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria artística.
3: Molt bé, Andrei, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
4: Avui dimecres ens despertem amb un cel entremig i molt ennuvolat i que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 25, 28, 29 i 30 graus a les hores centrals.
3: Molt bé, Andrea, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
4: Fins després.
5: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
6: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
5: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
6: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
5: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música.
1: Per sentir-se bé. Imagina.
2: Bé, suposo que ja ho saps, però si no ho saps, pues t'ho contem nosaltres, que este cap de setmana arriba la segona edició del Festival Internacional de Màgia a la Ràpita. Segona edició, jo diria que ja quasi és un festival consolidat, eh? S'ha consolidat pront, tot s'ha de dir. Per parlar-ne tenim en nosaltres el que és el director del festival i conegudíssim Jordi Caps. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Bueno, ja vas estar l'any passat en nosaltres, eh? Que bueno, recordem a la gent que ets l'únic mag que ha guanyat Got Talent, ja, el primer.
3: Sí, sí,
2: ja veurem a les pròximes edicions. De moment l'únic.
3: De moment el primer i l'únic, sí.
2: Llavors, bueno, després de Got Talent, pues, tu te dedicaves a això, òbviament.
3: Sí.
2: Si no, no tindries el nivell com per guanyar. I al cap del temps, pues, aterres a la Ràpita, en este cas, al festival. A mi m'agradaria parlar una mica de la primera edició, per a començar, perquè és el que deia, no? Al final, esta és la segona, però quan la primera té tant d'èxit, ja es pot considerar consolidada, crec, no?
3: Sí, jo crec que sí. Jo estic molt content perquè, com bé has dit, després de guanyar Got Talent, doncs la vida et canvia i, evidentment, doncs ara estic immers en una gira de màgia de proximitat per tot a nivell nacional i a nivell internacional, però sempre és un honor i un orgull fer parada a la Ràpita per organitzar aquest que ja és segon festival internacional de màgia amb el subtítol de la millor màgia del món.
2: Claro.
3: Així que, bueno, jo estic molt content. També el considero consolidat perquè va tenir una molt bona acollida. A més, és un festival que venen artistes de primer nivell.
2: Claro.
3: I jo crec que doncs, aquest cap de setmana la Ràpita és la capital mundial de la il·lusió.
2: Pues sí, la veritat és que sí. Llavors, claro, l'any passat vam estar parlant molt de Got Talent, de com era, no?, per a, pues, conèixer una mica com funcionava, però tu dius, te canvia la vida. Com te la canvia?
3: Home, la veritat és que, bueno, te la canvies tu, perquè si no fas res,
2: ja,
3: no passa res.
2: Ja, tot se queda allà,
3: no? Exacte. Sí, perquè pots guanyar o no pots guanyar, però després de guanyar el que tens que fer és continuar treballant, continuar... Se t'obren moltes portes, això sí, però el que tens que fer és continuar doncs, picant aquestes portes,
2: claro,
3: no?, perquè se t'obrin. Aleshores, és un treball continu, un esforç de cada dia, i sí que és veritat doncs, que abans potser no em coneixien a tot arreu, però ara sí, ara,
2: claro,
3: per exemple, doncs, mira, vaig a Bogotà i em coneixen pel carrer, o
2: claro,
3: vaig a Las Vegas
2: sí,
3: i els taxistes em coneixen, és a dir, que sí que et canvia la vida per això.
2: Claro, és veritat. Claro,
3: però tu ets el mateix, a més, tu ets el mateix, jo sóc el mateix i faig el mateix,
2: claro,
3: però de portes cap a
2: claro,
3: fora sempre...
2: Clar, se t'obren portes, però també les has de saber aprofitar.
3: Exacte.
2: Perquè a vegades et poden obrir i dir, com que ja he guanyat algo, ja em coneixen,
3: totalment,
2: pots quedar-te com a...
3: Totalment.
2: En stand-by, no? I deixar...
3: Sí, sí, totalment.
2: S'ha de currar potser una mica més, potser, no?
3: És aquest esforç, aquesta constància i aquesta paciència que tens que
2: claro,
3: tenir, doncs, per anar caminant a poc a poc. Mm. I sí que és una gran fita ser el primer i únic mag de la història de guanyar un talent tan mediàtic mundialment,
2: claro,
3: com és Got Talent, però, bueno, s'ha de continuar treballant.
2: Claro, és que si no, al final sempre es faria lo mateix i...
3: Totalment,
2: i no es pot. Molt bé, anem a la Ràpita una altra vegada, perquè ja hem marxat de la Ràpita, però tornem-hi, perquè bueno, hi ha dos passes este dissabte. Què veurem? A qui veurem?
3: Doncs sí, hi ha dos passes a l'Auditori Sixto Mir, una a les 6:30 i una altra a les 10, i aquesta segona edició també va carregada. Cada any intentem, si més no, igualar-la o superar-la, i aquest any tenim un cartell de luxe. La presentarà el mestre de cerimònia, serà el Mago Murphy, que ve de Madrid, que és una de les cares conegudes dels programes d'entreteniment com el Megatrix o de Disney Channel, el Xalacabula, i ell és un mag molt divertit que conduirà magníficament, com sempre, doncs, aquesta gran gala. Després també tenim artistes de totes les disciplines de la màgia, com sempre, perquè sigui molt variat. Tenim amb les grans il·lusions un il·lusionista gallec, bé, expressament de Galícia, per ensenyar-nos la seva màgia, que és aquesta de les coses grans, de les caixes que desapareixen.
2: Però més visual,
3: sí,
2: no?
3: Per dir-ho així. És molt visual i és una de les joves promeses, és presentador també de la televisió gallega, i la veritat és que, bueno, amb el seu dinamisme i la seva màgia, jo crec que us farà flipar.
2: Molt bé.
3: Després també tenim en Darío Proximity, que també és una altra cara coneguda. Ell és mentalista i farà tot el tema d'això d'entrar en el subconscient de la gent.
2: Això fa una mica de temor, eh?
3: Bueno. Això es fa per passar-nos-ho bé. I no hi ha cap perill. Doncs el Darío també va ser un concursant de Got Talent i va ser concursant també en un programa de televisió espanyola que es deia Pura Màgia. I també el tindrem aquí. Amb aquesta disciplina de la màgia, que és el mentalisme.
2: Mal.
3: Després també tenim a Jaime Figueroa, és un mag de Madrid que està en cartellera allà a Madrid, triomfant, i també podrà venir aquí a la Ràpita amb un número espectacular de màgia còmica, que és una altra disciplina de la màgia, i bueno, és un número que ha passejat per tots els festivals de màgia del món, i és un número molt divertit, és màgia còmica, com el títol diu, i realment doncs, s'ha de veure.
2: Bueno,
3: de
2: i
3: veure.
2: Que mos falta riure, o sigui, que també totalment. Acompanyarà en això,
3: sí,
2: no?
3: Sí, totalment, entre el presentador, després les parts de màgia còmica, jo crec que l'objectiu és aquest, és entretenir, divertir-se i oblidar, doncs, totes les coses amb una hora i mitja llarga que durarà la gala. I com a plats forts també tenim la Celia Muñoz, que és guanyadora també de Got Talent en Espanya, que va triomfar al programa i després va saltar a Estats Units i va ser finalista de Got Talent Amèrica, i bueno, ha estat amb cartellera a l'Hotel Luxor de Las Vegas, fixa, i des de Las Vegas aquí, a la Ràpita.
2: Això són
3: primeres files del món de l'entreteniment, de la màgia, i la veritat és que és un cartell impressionant. I repetirà també en Charlie Mack, que és l'únic que repeteix. Em va dir que volia tornar perquè li va agradar molt el tracte de la Ràpita, i és un artista internacional, és un artista català, però que és realment difícil portar-lo als festivals perquè sempre està fora.
2: Claro.
3: I estrenarà un nou número i ho farà aquí, a la Ràpita.
2: Ostres, això ja és primícia.
3: Sí, que
2: de tots els que hi ha, pues cada un disciplina diferent, que
3: sí,
2: això
3: sí,
2: potser
3: sempre.
2: És una de les, un dels valors, no?, del festival, potser, perquè al final no hem d'esperar que tothom faci el mateix,
3: sinó
2: que cadascú...
3: Això és el que jo també vull reivindicar una miqueta. Malauradament, aquí a casa vol dir quan parlo de Catalunya, doncs estem acostumats a veure una mica de mala màgia, per dir alguna cosa. Aleshores, la gent està acostumada només a veure la màgia de comunió, o la màgia de casament, o la màgia de festa major.
2: Més la d'entreteniment pur i dur,
3: sí,
2: no?
3: I això, per nosaltres, els professionals, els que ens dediquem a això, doncs no és la veritable màgia. La veritable màgia, doncs, és una vida dedicada d'estudi, de preparació, i per arribar a uns nivells que realment tots aquests artistes que venen a la Ràpita, doncs són artistes que passegen el seu número per tot el món. I la Ràpita ha apostat per un festival de qualitat, de primer nivell, i això és molt d'agrair, perquè realment a casa, com he dit, costa molt de que els pobles apostin per la cultura, apostin per un valor, donin un valor als artistes, a la cultura, i això la Ràpita, doncs, la veritat és que és un model a seguir i és un exemple, perquè, doncs, ja t'ho dic, molts pobles... miren el pressupost, sempre estan no hi arribem, es programen coses que potser a la gent no els agrada, no ho recomana, no repeteix, i en aquest cas doncs la Ràpid ha apostat fort per fer de la Ràpid doncs, la capital de l'il·lusionisme, de la il·lusió a nivell mundial, i ja ho vam dir des de la primera edició que seria un referent i que es convertiria en un referent de tots els festivals de màgia.
2: Bueno, al final se van arriscar també, no?, una mica, però bueno, qui no arrisca, ja ho diuen
3: sí,
2: també.
3: Sí, sí, qui no arrisca no pisca, claro, és com jo, que no volia presentar Got Talent.
2: Sí, mira, vegues, però clar, que és això, que al final si no arrisques una mica, pues no innoves.
3: No, és dir, que més que arriscar s'ha d'apostar, no? És a dir, aquí arriscar no, perquè tots els artistes són de primer nivell i no hi ha cap risc, perquè serà increïble, però sí que s'ha d'apostar per la cultura, és a dir, qualsevol d'aquests artistes, una gala com aquesta, doncs, fora d'aquí, valdria 150 euros, 200 euros, 250 euros, i aquí, doncs, 30...
2: Ho tens tot, és que, claro, se diu Ràpid, també, no?
3: Sí, i a més que, bueno, són 30 euros que la gent no està acostumada a pagar, doncs, potser un import així, però realment és un festival que es organitza en un any, hi ha molta feina darrere d'aconseguir artistes de nivell logístic, és a dir, són artistes que venen de fora la majoria, i aleshores doncs, clar, també venen aquí, es queden a dormir,
2: s'han de desplaçar
3: d'on venen, els dinars, tot l'equip tècnic, que és impressionant, tot el muntatge tècnic, és a dir, que darrere de l'espectacle sempre hi ha moltes coses que la gent no veu, però hi són.
2: Claro que sí, és així, i això s'ha de reivindicar també.
3: Totalment.
2: Perquè, bueno, és el que dius tu, i que al final, quan ve l'artista, no és només l'artista, té un equip de gent treballant també, que això
3: sí.
2: Veiem l'escenari,
3: sí,
2: però que fora d'escenari, pues, clar, com abans d'escenari hi ha molta feina.
3: Darrere hi ha gent treballant, hi ha molta gent treballant. Aleshores, doncs, bueno, també són artistes que s'han de coordinar, perquè normalment doncs, treballen individualment, però bueno, aquí els ajuntem tots i sempre busquem doncs, una cara, un presentador, un mestre de cerimònies, que és el que lliga tota la gala.
2: Claro.
3: I la veritat és que volem apostar doncs, això per la qualitat i sobretot per la varietat, perquè hi ha gent, moltes disciplines, que a la màgia n'hi ha moltes, i aquí doncs les veurem totes.
2: Molt bé. Molt bé, doncs, Jordi, dissabte, com dèiem, a les 6:30 i a les 10, o 6:45 i les 10, aquí cadascú ja, depèn com ho digui, les entrades es poden adquirir anticipades?
3: Sí, estan a Noticumi, podeu entrar doncs, allà, ja estan a la venda, i la venda està anant força bé, és a dir, que qui vulgui venir...
2: Que s'espavili, no?
3: Que s'espavili, sí.
2: Claro.
3: Perquè desapareixen.
2: Ja, és veritat, això sí que és màgia, també, no? Molt bé, doncs, Jordi Caps, moltes gràcies. Segurament l'any que ve tornaràs a vindre.
3: Molt bé, no? Espero i ho desitjo.
2: Suposo que sí. O sigui, que l'any que ve tercera edició, que vagi molt bé la segona.
3: Moltíssimes gràcies.
2: I, escolta'm, que ens tornem a trobar.
3: Us esperem a tots.
0: Imma Rastrero, de Bon Matí. Imagina Radio.

0: La cançó és d'un música ligera, la veu és la d'Anna Mena i de seguida arribarem a les 9 amb la música de Milky Chains, però abans fem una petita pausa.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: A EUSES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en cafè, el grau en fisioteràpia o la doble titulació cafè i fisioteràpia. Informa-te'n a euses.cat, info@euses.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. EUSES, fes de la teva passió la teva professió.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
5: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: De Bon Matí. Imagina Ràdio.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
5: És ara a punta, són les 9 del matí, hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea declara que van inflar factures per indicació de l'exgerent.
6: Ahir dimarts va començar l'audiència de Tarragona a la vista oral per la fallida de l'entitat amb la declaració de l'acusada i de familiars de Daniel Ferrer com a testimonis. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors acusats també d'inflar artificialment factures. Durant l'audiència també s'han rebutjat les al·legacions de la defensa de l'exgerent. La visita oral continua avui dimecres amb les declaracions del fill gran de Ferrer, de l'expresident de l'entitat en el moment de la fallida, l'extresorer, l'exsecretari i diversos treballadors de l'entitat.
5: L'Ajuntament de Deltebre presenta 37 accions per impulsar noves experiències turístiques vinculades al sector primari.
6: El projecte, desenvolupat conjuntament amb la Secretaria d'Estat de Turisme, ha permès treballar amb 10 empreses del municipi i establir un full de ruta per a diversificar l'activitat econòmica corresponent al sector primari. L'objectiu és afavorir la desestacionalització turística i generar noves oportunitats empresarials vinculades al territori. D'esta manera, es busca que els camps d'arròs, les muscleres, la pesca tradicional o els productes del Delta puguen esdevenir molt més que activitats productives i convertir-se també en experiències capaces d'atraure visitants.
5: Manu Guix ja actuarà al concert de Cloenda del Festival Tocam després de recuperar-se de la pneumònia.
6: El músic i compositor actuarà el dijous 25 de juny a les 9 de la nit a la plaça de la Catedral. L'actuació s'emmarca dins la nova gira de presentació de Galàxies, el darrer EP de Manu Guix, un treball que reivindica l'expressió sincera de les emocions i la necessitat de mostrar-se sense filtres. El repertori combinarà les noves composicions amb alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria artística.
7: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
8: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
7: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
8: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
7: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
2: Imagina Ràdio.
9: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
5: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
6: Avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè entremig i molt ennuvolat i que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 25, 28, 29 i 30 graus a les hores centrals.
5: Molt bé, doncs Andrea, que passes molt bon dia. Fins demà.
6: Fins demà.
5: I recorda que si vols seguir estant informat i informada, pots ampliar informació a través d'imaginaradio.cat i si no, a més, cada hora apunta tindràs aquí el butlletí informatiu.
10: Recordes això?
11: Somriu!
10: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
12: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els bràquets tradicionals.
13: Demana la teva primera visita gratuïta.
12: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28 Tortosa.
13: O ebreclinicdental.com.
12: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197 Amposta.
13: O montsiadental.com.
12: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 Vinaròs.
13: O azardental.com.
12: Fes com jo i somriu a la vida.
0: Imagina Ràdio. De bon matí. Imagina.
14: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
5: La cançó en català és d'aquelles, pues, d'aquelles que podríem dir que és de les de sempre, no? L'Axan Busto, aquesta cançó donava nom al seu àlbum de l'any 2000 i es diu Llença't.

0: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.

0: Your Love, la música de Outfield. I són ja les 9 i 11 minuts del matí. Jo crec que ja seria un moment pues, de fer una ullada als resultats dels sortejos efectuats ahir dimarts. Comencem amb la combinació guanyadora de la 649, que ha estat amb el 8, el 12, el 18, el 29, el 45 i el 48. Complementari el 38 i reintegrament el número 6. Els números de l'Euromilions han estat el 2, el 7, 23, 44 i 46. Les estrelles, la 3 i la 5. A la Bonoloto, la combinació ha estat formada pel 16, 29, 33, 35, 41 i 49. Complementari el 14 i reintegrament el 5. Els números del trio han estat el 4, el 8 i el 3 i el cupó diari de l'11, el número premiat ha estat el 31.614 i la sèrie, la 18.
1: Imagina Ràdio, de bon matí.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini, 977 70 12 57. Fatzini.net.
2: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
3: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
4: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
3: Si no sou socis, a Ebretiquet.
4: Servei de bus gratuït.
3: 27 de juny.
4: 27 de juny.
3: La nit que no et pots perdre.
5: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
6: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
5: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
6: JMS Vehicles Industrials.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
7: I escoltàvem fa un moment la veu femenina, era Vanessa Martín, i ara una altra, que en aquest cas és la de Dua Lipa. La cançó es diu This Walls i són les 9 i 18 minuts del matí.

0: Algunes de les activitats que ha programades aquesta setmana. Comencem amb avui dimecres, que n'hi ha dos a destacar. Mira, una d'elles és l'activitat infantil amb intervenció assistida amb gos i és a càrrec de Canida Humanimal Connection. Serà a les 6 de la tarda a la biblioteca d'Amposta. Avui també l'alquimia de la dona madura, cercle íntim on compartir el teu procés de maduresa. Serà a les 6 i mitja de la tarda a la sala central del Marcelí Domingo de la Sínia. El dijous dia 11, narració per a adults amb La lluita pel riu de Berta Caceres. Serà a les 11 del matí a la biblioteca d'Ulldecona. Més coses, perquè el divendres, en el marc de la programació del curs Dones, Salut i Educació, xerrada Conèixer per Comprendre, obrint la mirada cap a la salut mental, a càrrec de Georgina Casanova. És una activitat coordinada per Rosa Queralt, Olga Pérez i José Miguel Jiménez. Serà a les 6 de la tarda a l'Espai Eliseo Vives de Deltebre. El dissabte dia 13, de totes les activitats que anem a destacar-ne un parell. Per una banda està Ull de Jazz 26 amb les Movie Jazz Band a les 7 i mitja del vespre al Teatre Auditori d'Alcanar. El preu de l'entrada és €1. I també el mateix dia hi haurà la Ràpita Màgica, el segon Festival Internacional de Màgia, amb dos passis, una a les 6 i mitja de la tarda i l'altra a les 10 de la nit, i serà tot a l'Auditori Sixto Mir. Les entrades es poden adquirir a través de Noticumi. El diumenge dia 14 de juny, lo Yoga Fest al Poble Nou del Delta. Hi haurà ioga, meditació, música, dansa, xerrades i tallers. L'entrada és gratuïta i serà de 8 del matí a 8 del vespre. I el mateix dia tindrà lloc la festa de la plantada de la Rosa del Tebre amb visites guiades al Camí Vell, demostració de cuina i lluita de bac. Serà durant tot el dia a partir de les 10 i mitja del matí a la finca Bombita. Cal dir també que aquest cap de setmana tindrà lloc la representació de l'espectacle Dives, l'empoderament femení al llarg de la música. Tot això serà dintre de la quarta mostra anual de dansa de l'escènica. Hi haurà dos passis, un d'ells el dissabte dia 13 a les 5 de la tarda i l'altre el diumenge 14 a les 11 del matí. Això serà al Casal Municipal d'Ascó i el preu de l'entrada és de €10. En la programació del cicle de cinema a Gaudí aquest mes hi ha la projecció d'Estrany Riu, dirigida per Jaume Claret. Es projecta en versió original en català i alemany i serà, bueno, aquesta setmana la projecció que hi ha és el diumenge a les 6 de la tarda al Centre Obrer de la Sénia i el preu de l'entrada és de €4,50 o €3 si tens carnet jove. Acabem amb gastronomia. Recordar que ara mateix les cases d'Alcanar estan celebrant les 14es jornades gastronòmiques de Llagostissa fins al dia 21 i es poden consultar restaurants i menús al canaturisme.cat i que la Ràpita està celebrant les 3es jornades gastronòmiques quilòmetre 0 fins al dia 13. Els menús es poden consultar, així com els restaurants també, a cuinalràpita.com.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.

El matí posem el punt i final al de Bon Matí avui dimecres, i ho fem amb la música de Rihanna. Desitja que passis molt bon dimecres. Recordar-te que ens trobem demà a les 8 aquí al de Bon Matí, i també que d'aquí 4 minuts i algo, de seguida a les 9 i mitja, tindràs 30 minuts de música sense interrupcions aquí a Imagina Ràdio. Així que no marxis, perquè tots són motius per quedar-te. Així que fins demà. Adéu-siau.

0: Fins a les 9 i mitja, de bon matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina
1: Ràdio.
0: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions.

Imagina Radio. We fell in love as the leaves turn.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea declara que van inflar factures per indicació de l'exgerent. Ahir dimarts va començar l'audiència de Tarragona a la vista oral per la fallida de l'entitat amb la declaració de l'acusada i de familiars de Daniel Ferrer com a testimonis. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors acusats també d'inflar artificialment factures. Durant l'audiència també s'han rebutjat les al·legacions de la defensa de l'exgerent. La vista oral continua avui dimecres amb les declaracions del fill gran de Ferrer, de l'expresident de l'entitat en el moment de la fallida, l'extresorer, l'exsecretari i diversos treballadors de l'entitat. L'Ajuntament de Deltebre presenta 37 accions per impulsar noves experiències turístiques vinculades al sector primari. El projecte, desenvolupat conjuntament amb la Secretaria d'Estat de Turisme, ha permès treballar amb 10 empreses del municipi i establir un full de ruta per diversificar l'activitat econòmica corresponent al sector primari. L'objectiu és afavorir la desestacionalització turística i generar noves oportunitats empresarials vinculades al territori. D'esta manera, es busca que els camps d'arròs, les muscleres, la pesca tradicional o els productes del Delta puguen esdevenir molt més que activitats productives i convertir-se també en experiències capaces d'atraure visitants. Manu Guix actuarà al concert de la Cloenda del Festival Toca després de recuperar-se de la pneumònia. El músic i compositor actuarà el dijous 25 de juny a les 9 de la nit a la plaça de la Catedral. L'actuació s'emmarca dins la nova gira de presentació de Galàxies, el darrer EP de Manu Guix, un treball que reivindica l'expressió sincera de les emocions i la necessitat de mostrar-se sense filtres. El repertori combinarà les noves composicions amb alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria artística.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel entremig i molt ennuvolat i que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 25, 28, 29 i 30 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
3: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
5: La millor música
4: per sentir-se

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
2: I per tot el que viurem.
1: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
3: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
4: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
5: I ara Seat Ibiza per solament 100 euros al mes i Seat Arona per 130 euros al mes. Només a Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
6: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
7: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
8: Serà Nit Remember.
9: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
10: 13 de juny.
9: 13 de juny.
10: A partir de les 12 de la nit.
9: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
10: A la coberta dels lligallos.
9: Organitza penya taurina Mai Acabem.
11: A Ebre Canvis ja ha començat la campanya d'aire condicionat.
12: Fa calor, fa calor.
11: A Ebre Canvis tenim tot allò que fa falta per la reparació i manteniment de sistemes de climatització i refrigeració de turismes, furgonetes, tractors, camions. A Ebre Canvis disposem d'un ampli estoc de compressors de les millors marques, filtres d'habitacle de carboni, antialèrgics i venda i reparació d'estacions de càrrega per tot tipus de gas. A Ebre Canvis us oferim servei de neteja i reparació de radiadors. Ebre Canvis, carrer Suïssa número 1 d'Amposta. Telèfon 977 70 74 94. Tot l'equip d'Ebre Canvis us desitja un fresquet estiu.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser? Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
3: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulgades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea declara que van inflar factures per indicació de l'exgerent. Ahir dimarts va començar l'audiència de Tarragona a la vista oral per la fallida de l'entitat amb la declaració de l'acusada i de familiars de Daniel Ferrer com a testimonis. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors acusats també d'inflar artificialment factures. Durant l'audiència també s'han rebutjat les al·legacions de la defensa de l'exgerent. La vista oral continua avui dimecres amb les declaracions del fill gran de Ferrer, de l'expresident de l'entitat en el moment de la fallida, l'extresorer, l'exsecretari i diversos treballadors de l'entitat. L'Ajuntament de Deltebre presenta 37 accions per impulsar noves experiències turístiques vinculades al sector primari. El projecte, desenvolupat conjuntament amb la Secretaria d'Estat de Turisme, ha permès treballar amb 10 empreses del municipi i establir un full de ruta per diversificar l'activitat econòmica corresponent al sector primari. L'objectiu és afavorir la desestacionalització turística i generar noves oportunitats empresarials vinculades al territori. D'esta manera, es busca que els camps d'arròs, les muscleres, la pesca tradicional o els productes del Delta puguen esdevenir molt més que activitats productives i convertir-se també en experiències capaces d'atraure visitants. Manu Guix actuarà al concert de la cloenda del Festival Toca després de recuperar-se de la pneumònia. El músic i compositor actuarà el dijous 25 de juny a les 9 de la nit a la plaça de la Catedral. L'actuació s'emmarca dins la nova gira de presentació de Galàxies, el darrer EP de Manu Guix, un treball que reivindica l'expressió sincera de les emocions i la necessitat de mostrar-se sense filtres. El repertori combinarà les noves composicions amb alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria artística. I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel entremig i molt ennuvolat i que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 25, 28, 29 i 30 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: radio. Els números 1 d'ahí i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per a tavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
2: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
3: Serà Nit Remember.
4: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
2: 13 de juny.
4: 13 de juny.
2: A partir de les 12 de la nit.
4: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
2: A la coberta dels lligallos.
4: Organitza penya taurina Mai Acabem.
5: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
6: Hi ha receptes que funcionen i d'altres que es recorden. Quin és el secret?
7: L'oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
6: Un oli que no només acompanya, sinó que transforma, que realça els sabors, aporta equilibri i dona personalitat a cada plat.
7: El que per alguns és un ingredient, per a nosaltres és el secret de la recepta. El toc que ho canvia tot.
6: Elaborat amb les varietats morro de Sevillenca i Farga, és l'essència d'un territori i d'una manera de fer.
7: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
7: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
6: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
8: Ei, Jordi, sortim a sopar?
9: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
8: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
9: Quin bon consell! On dius que sopem?
8: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu!
7: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
10: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 12.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Aleguen que el nou pla hidrològic de l'Ebre només preveu destinar el 0,25% dels recursos a mobilitzar sediments. L'Associació Sediments Ecologistes en Acció i CGT de les Terres de l'Ebre ha exigit l'increment substancial dels recursos previstos a la mobilització de sediments en el pròxim pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. És una de les principals al·legacions que han presentat conjuntament a l'esquema de temes importants per al quart cicle de la planificació hidrològica. Lamenten que el percentatge dels recursos que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre preveu destinar queda molt per sota del 30% que destina en països com França, Estats Units o Japó. A més, critiquen la inacció del govern espanyol i que la taula de consens, que aplega regants i ajuntaments de TAICs, no hagi fet cap proposta de gestió de sediments. L'Ametlla de Mar activa la zona blava d'estiu a partir del 15 de juny amb les mateixes tarifes que el 2025. Segons l'Ajuntament, la mesura busca facilitar l'aparcament als residents i afavorir la rotació de vehicles als carrers més cèntrics en plena temporada turística. Pel que fa als abonaments, es mantenen les tarifes de l'any passat. Els residents que paguen l'impost municipal de circulació continuaran amb la tarifa de 5 euros per a tot el període estival. També es manté l'abonament de 50 euros per a propietaris d'habitatges que no tributen el vehicle al municipi i la tarifa especial de 30 euros per a modalitats específiques com, per exemple, treballadors d'empreses amb centre de treball a la població. L'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta impulsa un concurs de fotografia sobre medi ambient i salut. Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient i els actes del seu 50è aniversari, el certamen està obert tant als professionals de l'Institut Català de la Salut com a la ciutadania. Les imatges es podran presentar fins al 15 de setembre i hauran de mostrar la connexió entre natura i benestar. Les fotografies seleccionades formaran part d'una exposició itinerant dins dels actes commemoratius del mig segle de trajectòria de l'hospital. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel entre mig i molt ennuvolat i que es mantindrà durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a Ulldecona, 28 a Batea, 29 a Garcia i 30 graus a Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Burla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Amanida amb ventresca de tonyina, cua de rap amb crema d'espinacs i hamburguesa de vedella amb foie d'ànec al Pedro Ximénez. Són alguns plats del menú degustació del Diego de Santa Bàrbara, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. I si ho vols, celebra la Revetlla de Sant Joan amb nosaltres. Menú especial i festa amb DJ per només 60 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
4: A EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en cafè, el grau en fisioteràpia o la doble titulació cafè i fisioteràpia. Informa-te'n a euces.cat, info@eucest.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. EUCES, fes de la teva passió la teva professió.
5: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
6: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
5: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
6: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
5: Aquesta primavera, fes la teua.
0: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ofertes històriques a Mi Electro Modelogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modelogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
4: I per tot el que viurem.
3: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Posta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
6: Imagina.
0: Imagina.
6: Imagina Ràdio.
0: La millor música per sentir-se bé.

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Aleguen que el nou pla hidrològic de l'Ebre només preveu destinar el 0,25% dels recursos a mobilitzar sediments. L'Associació Sediments, Ecologistes en Acció i CGT de les Terres de l'Ebre ha exigit l'increment substancial dels recursos previstos a la mobilització de sediments en el pròxim pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. És una de les principals al·legacions que han presentat conjuntament a l'esquema de temes importants per al quart cicle de la planificació hidrològica. Lamenten que el percentatge dels recursos que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre preveu destinar queda molt per sota del 30% que destina en països com França, Estats Units o Japó. A més, critiquen la inacció del govern espanyol i que la taula de consens, que aplega regants i ajuntaments de taics, no hagi fet cap proposta de gestió de sediments. L'Ametlla de Mar activa la zona blava d'estiu a partir del 15 de juny amb les mateixes tarifes que el 2025. Segons l'Ajuntament, la mesura busca facilitar l'aparcament als residents i afavorir la rotació de vehicles als carrers més cèntrics en plena temporada turística. Pel que fa als abonaments, es mantenen les tarifes de l'any passat. Els residents que paguen l'impost municipal de circulació continuaran amb la tarifa de 5 euros per a tot el període estival. També es manté l'abonament de 50 euros per a propietaris d'habitatges que no tributen el vehicle al municipi i la tarifa especial de 30 euros per a modalitats específiques com, per exemple, treballadors d'empreses amb centre de treball a la població. L'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta, impulsa un concurs de fotografia sobre medi ambient i salut. Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient i els actes del seu 50è aniversari, el certamen està obert tant als professionals de l'Institut Català de la Salut com a la ciutadania. Les imatges es podran presentar fins al 15 de setembre i hauran de mostrar la connexió entre natura i benestar. Les fotografies seleccionades formaran part d'una exposició itinerant dins dels actes commemoratius del mig segle de trajectòria de l'hospital. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel entremig i molt ennuvolat i que es mantindrà durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a Ulldecona, 28 a Batea, 29 a Garcia i 30 graus a Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.
4: Imagina.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
3: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
4: Serà Nit Remember.
5: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
3: 13 de juny.
5: 13 de juny.
3: A partir de les 12 de la nit.
5: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
3: A la coberta dels lligallos.
5: Organitza penya taurina Mai Acabem.
6: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
7: La millor música per sentir-se bé.
0: 45 minuts sense pausa.
8: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.
0: Només a Imagina.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Els pressupostos de la Generalitat destinen 74,8 milions d'euros a les Terres de l'Ebre, un increment del 32,4% respecte als comptes de 2023. Essent la partida d'inversions més alta dels darrers 15 anys, les assignacions més importants són per a l'ampliació de l'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta, i l'Hospital de Móra d'Ebre, el dic de recer del port de les Cases d'Alcanar i l'edifici judicial vell de Tortosa. Els trams 2 més 1 de la C-12 entre Amposta i Vinallop i de Ginestar a Móra la Nova són les principals inversions dels 17,3 milions d'euros per a infraestructures viàries. L'Ajuntament de Tortosa impulsa Cuidem Temple, un grup de voluntàries cíviques al temple per fomentar el respecte a l'espai públic. La iniciativa compta inicialment amb 5 voluntàries que, després de rebre formació específica, realitzaran tasques informatives i de sensibilització acompanyades pels agents cívics municipals. El projecte abordarà problemàtiques com l'abandonament de residus, els excrements de mascotes o l'alimentació d'animals fora dels espais autoritzats i inclourà accions informatives periòdiques al barri. L'alcaldessa Mar Lleixà ha destacat el compromís de les veïnes participants i ha remarcat que la construcció d'una ciutat més neta i cívica requereix la implicació conjunta de l'administració i la ciutadania. Les 22enes jornades musicals allargaran els concerts a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona fins a finals d'agost. És una de les principals novetats d'aquesta edició, els resultats de la qual seran avaluats posteriorment pels organitzadors amb l'objectiu de decidir si es manté o s'allarga l'aposta en el futur. De cara a aquest 2026, el cartell incorpora les dues úniques dates del territori estatal de les gires internacionals del combo de funk, soul, gospel, rock mexicà i haitià, FMAC, així com la dels japonesos practicants de la psicodèlia extravagant trans-rock, Superjet Kinoko. A més, entre les apostes destacades figura també la primera actuació de Mishima a les jornades. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel entre mig i molt ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 18 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a Ulldecona, 28 a Batea, 29 a Garcia i 30 graus a Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
3: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
2: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
3: JMS Vehicles Industrials.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's Amposta.
5: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
6: A Ebre Canvis, la tenda de recanvis d'automoció, engeguem la campanya d'aire condicionat. Compressors i filtres d'habitacle antialèrgics de tot tipus de vehicle, a més de tots els components per la reparació de sistemes de climatització per a que viatgis fresquet i segur. I no oblidis que també disposem de tots els recanvis de mecànica i electricitat de l'automòbil i maquinària agrícola. Ebre Canvis, des del 2014 oferint solucions. Avinguda Tarradellas 53, enfront del Parc dels Xirivecs. Amposta.

0: you kill my queen with just one pawn.
1: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Els pressupostos de la Generalitat destinen 74,8 milions d'euros a les Terres de l'Ebre, un increment del 32,4% respecte als comptes de 2023. Essent la partida d'inversions més alta dels darrers 15 anys, les assignacions més importants són per a l'ampliació de l'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta, i l'Hospital de Móra d'Ebre, el dic de recer del port de les Cases d'Alcanar i l'edifici judicial vell de Tortosa. Els trams 2+1 de la C-12 entre Amposta i Vinallop i de Ginestar a Móra la Nova són les principals inversions dels 17,3 milions d'euros per a infraestructures viàries. L'Ajuntament de Tortosa impulsa Cuidem Temple, un grup de voluntàries cíviques al temple per fomentar el respecte a l'espai públic. La iniciativa compta inicialment amb 5 voluntàries que, després de rebre formació específica, realitzaran tasques informatives i de sensibilització acompanyades pels agents cívics municipals. El projecte abordarà problemàtiques com l'abandonament de residus, els excrements de mascotes o l'alimentació d'animals fora dels espais autoritzats i inclourà accions informatives periòdiques al barri. L'alcaldessa Mar Lleixà ha destacat el compromís de les veïnes participants i ha remarcat que la construcció d'una ciutat més neta i cívica requereix la implicació conjunta de l'administració i la ciutadania. Les 22enes jornades musicals allargaran els concerts a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona fins a finals d'agost. És una de les principals novetats d'aquesta edició, els resultats de la qual seran avaluats posteriorment pels organitzadors amb l'objectiu de decidir si es manté o s'allarga l'aposta en el futur. De cara a aquest 2026, el cartell incorpora les dues úniques dates del territori estatal de les gires internacionals del combo de funk, soul, gospel, rock mexicà i haitià, FMAC, així com la dels japonesos practicants de la psicodèlia extravagant trans-rock, Super Jet Kinoko. A més, entre les apostes destacades figura també la primera actuació de Mishima a les jornades. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel entre mig i molt ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 18 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a Ulldecona, 28 a Batea, 29 a Garcia i 30 graus a Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Imagina Ràdio.
5: 45 minuts sense interrupcions d'èxits d'ahir i d'avui, només a Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Saps quina és la pàgina web més lenta del món? La que necessites just quan el teu cotxe decideix espatllar-se. Tranquil, a Autoesteller ho hem solucionat. Estrenem nova web, més ràpida, més clara i pensada per a tu. Des del mòbil pots demanar cita al taller, veure el nostre estoc de vehicles nous i d'ocasió, descobrir els accessoris Cupra, taxar el teu cotxe si estàs pensant en canviar-lo o fins i tot fer-nos arribar el teu currículum si vols unir-te a l'equip. Tot en un parell de clics. Autoesteller, estrenem web. Descobreix-la ara a autoesteller.com.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
5: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
6: Serà Nit Remember.
7: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
8: 13 de juny.
7: 13 de juny.
8: A partir de les 12 de la nit.
7: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
8: A la coberta dels lligallos.
7: Organitza penya taurina Mai Acabem.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Aleguen que el nou pla hidrològic de l'Ebre només preveu destinar el 0,25% dels recursos a mobilitzar sediments. L'Associació Sediments, Ecologistes en Acció i CGT de les Terres de l'Ebre ha exigit l'increment substancial dels recursos previstos a la mobilització de sediments en el pròxim pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. És una de les principals al·legacions que han presentat conjuntament a l'esquema de temes importants per al quart cicle de la planificació hidrològica. Lamenten que el percentatge dels recursos que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre preveu destinar queda molt per sota del 30% que destina en països com França, Estats Units o Japó. A més, critiquen la inacció del govern espanyol i que la taula de consens, que aplega regants i ajuntaments del TAICS, no hagi fet cap proposta de gestió de sediments. L'Ametlla de Mar activa la zona blava d'estiu a partir del 15 de juny amb les mateixes tarifes que el 2025. Segons l'Ajuntament, la mesura busca facilitar l'aparcament als residents i afavorir la rotació de vehicles als carrers més cèntrics en plena temporada turística. Pel que fa als abonaments, es mantenen les tarifes de l'any passat. Els residents que paguen l'impost municipal de circulació continuaran amb la tarifa de 5 euros per a tot el període estival. També es manté l'abonament de 50 euros per a propietaris d'habitatges que no tributen el vehicle al municipi i la tarifa especial de 30 euros per a modalitats específiques com, per exemple, treballadors d'empreses amb centre de treball a la població. L'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta impulsa un concurs de fotografia sobre medi ambient i salut. Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient i els actes del seu 50è aniversari, el certamen està obert tant als professionals de l'Institut Català de la Salut com a la ciutadania. Les imatges es podran presentar fins al 15 de setembre i hauran de mostrar la connexió entre natura i benestar. Les fotografies seleccionades formaran part d'una exposició itinerant dins dels actes commemoratius del mig segle de trajectòria de l'hospital. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel entremig i molt ennuvolat i que es mantindrà durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a Ulldecona, 28 a Batea, 29 a Garcia i 30 graus a Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
2: L'operació de les parpelles aconsegueix donar llum a la mirada sense canviar l'expressió. Es realitza amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
5: Ofertes històriques a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV,

0: Carolina.
1: ...45 minuts sense interrupcions d'èxits d'ahir i d'avui... ...només a Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Aleguen que el nou pla hidrològic de l'Ebre només preveu destinar el 0,25% dels recursos a mobilitzar sediments. L'Associació Sediments Ecologistes en Acció i CGT de les Terres de l'Ebre ha exigit l'increment substancial dels recursos previstos a la mobilització de sediments en el pròxim pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. És una de les principals al·legacions que han presentat conjuntament a l'esquema de temes importants per al quart cicle de la planificació hidrològica. Lamenten que el percentatge dels recursos que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre preveu destinar queda molt per sota del 30% que destina en països com França, Estats Units o Japó. A més, critiquen la inacció del govern espanyol i que la taula de consens, que aplega regants i ajuntaments deltaics, no hagi fet cap proposta de gestió de sediments. L'Ametlla de Mar activa la zona blava d'estiu a partir del 15 de juny amb les mateixes tarifes que el 2025. Segons l'Ajuntament, la mesura busca facilitar l'aparcament als residents i afavorir la rotació de vehicles als carrers més cèntrics en plena temporada turística. Pel que fa als abonaments, es mantenen les tarifes de l'any passat. Els residents que paguen l'impost municipal de circulació continuaran amb la tarifa de 5 euros per a tot el període estival. També es manté l'abonament de 50 euros per a propietaris d'habitatges que no tributen el vehicle al municipi i la tarifa especial de 30 euros per a modalitats específiques com, per exemple, treballadors d'empreses amb centre de treball a la població. L'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta, impulsa un concurs de fotografia sobre medi ambient i salut. Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient i els actes del seu 50è aniversari, el certamen està obert tant als professionals de l'Institut Català de la Salut com a la ciutadania. Les imatges es podran presentar fins al 15 de setembre i hauran de mostrar la connexió entre natura i benestar. Les fotografies seleccionades formaran part d'una exposició itinerant dins dels actes commemoratius del mig segle de trajectòria de l'hospital. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel entre mig i molt ennuvolat i que es mantindrà durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a Ulldecona, 28 a Batea, 29 a Garcia i 30 graus a Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOV, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Odontologia honesta. És veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
5: I per tot el que viurem.
4: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
6: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
7: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb punts descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Els pressupostos de la Generalitat destinen 74,8 milions d'euros a les Terres de l'Ebre, un increment del 32,4% respecte als comptes de 2023. Essent la partida d'inversions més alta dels darrers 15 anys, les assignacions més importants són per a l'ampliació de l'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta, i l'Hospital de Móra d'Ebre, el dic de recer del port de les Cases d'Alcanar i l'edifici judicial vell de Tortosa. Els trams 2+1 de la C-12 entre Amposta i Vinallop i de Ginestar a Móra la Nova són les principals inversions dels 17,3 milions d'euros per a infraestructures viàries. L'Ajuntament de Tortosa impulsa Cuidem Temple, un grup de voluntàries cíviques al temple per fomentar el respecte a l'espai públic. La iniciativa compta inicialment amb 5 voluntàries que, després de rebre formació específica, realitzaran tasques informatives i de sensibilització acompanyades pels agents cívics municipals. El projecte abordarà problemàtiques com l'abandonament de residus, els excrements de mascotes o l'alimentació d'animals fora dels espais autoritzats i inclourà accions informatives periòdiques al barri. L'alcaldessa Mar Lleixà ha destacat el compromís de les veïnes participants i ha remarcat que la construcció d'una ciutat més neta i cívica requereix la implicació conjunta de l'administració i la ciutadania. Les 22enes jornades musicals allargaran els concerts a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona fins a finals d'agost. És una de les principals novetats d'aquesta edició, els resultats de la qual seran avaluats posteriorment pels organitzadors amb l'objectiu de decidir si es manté o s'allarga l'aposta en el futur. De cara a aquest 2026, el cartell incorpora les dues úniques dates del territori estatal de les gires internacionals del combo de funk, soul, gospel, rock mexicà i haitià, FMAC, així com la dels japonesos practicants de la psicodèlia extravagant trans-rock, Superjet Kinoko. A més, entre les apostes destacades figura també la primera actuació de Mishima a les jornades. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel ennuvolat en general i les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dijous, el cel estarà serè o mig entrenyinat durant tot el dia a les comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa, mentre que la màxima serà similar o lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
2: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
3: Serà Nit Remember.
4: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
2: 13 de juny.
4: 13 de juny.
2: A partir de les 12 de la nit.
4: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
2: A la coberta dels lligallos.
4: Organitza penya taurina Mai Acabem.
5: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat.

0: professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
1: Quin bon consell! On dius que sopem?
0: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu! Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
2: Fetzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
3: 45 minuts d'èxit sense pausa. Aim.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Els pressupostos de la Generalitat destinen 74,8 milions d'euros a les Terres de l'Ebre, un increment del 32,4% respecte als comptes de 2023. Essent la partida d'inversions més alta dels darrers 15 anys, les assignacions més importants són per a l'ampliació de l'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta, i l'Hospital de Móra d'Ebre, el dic de recer del port de les Cases d'Alcanar i l'edifici judicial vell de Tortosa. Els trams 2 més 1 de la C-12 entre Amposta i Vinallop i de Ginestar a Móra la Nova són les principals inversions dels 17,3 milions d'euros per a infraestructures viàries. L'Ajuntament de Tortosa impulsa Cuidem Temple, un grup de voluntàries cíviques al temple per fomentar el respecte a l'espai públic. La iniciativa compta inicialment amb 5 voluntàries que, després de rebre formació específica, realitzaran tasques informatives i de sensibilització acompanyades pels agents cívics municipals. El projecte abordarà problemàtiques com l'abandonament de residus, els excrements de mascotes o l'alimentació d'animals fora dels espais autoritzats i inclourà accions informatives periòdiques al barri. L'alcaldessa Mar Lleixà ha destacat el compromís de les veïnes participants i ha remarcat que la construcció d'una ciutat més neta i cívica requereix la implicació conjunta de l'administració i la ciutadania. Les 22enes jornades musicals allargaran els concerts a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona fins a finals d'agost. És una de les principals novetats d'aquesta edició, els resultats de la qual seran avaluats posteriorment pels organitzadors amb l'objectiu de decidir si es manté o s'allarga l'aposta en el futur. De cara a aquest 2026, el cartell incorpora les dues úniques dates del territori estatal de les gires internacionals del combo de funk, soul, gospel, rock mexicà i haitià, FMAC, així com la dels japonesos practicants de la psicodèlia extravagant trans-rock, Superjet Kinoko. A més, entre les apostes destacades figura també la primera actuació de Mishima a les jornades. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel ennuvolat en general i les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dijous, el cel estarà serè o mig entrenyinat durant tot el dia a les comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa, mentre que la màxima serà similar o lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
5: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
4: Si no sou socis, a Ebretiquet.
5: Servei de bus gratuït.
4: 27 de juny.
5: 27 de juny.
4: La nit que no et pots perdre.
6: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
7: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.
8: To my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Si et planteges una correcció estètica i plàstica, busca professionals qualificats. Ve al Col·legi de Metges o a l'Associació de Cirurgians Plàstics. L'important és mantenir-te informat.
2: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
3: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
0: Imagina Ràdio.

0: 45 minuts sense interrupcions d'èxits d'ahir i d'avui, només a Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Són les 8. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La Generalitat engega un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó 2030. Aquesta és la data que fixa Europa perquè s'hagi actuat damunt el 30% dels hàbitats degradats. A Catalunya, aquest pla estratègic, batejat com a PEREMCAT, se centra en quatre ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. El PEREMCAT suposarà una inversió de més de 3 milions i, d'entrada, ja hi ha equips que fan diagnosis. Segons explica el cap del Servei de Protecció i Conservació de Medi Marí, Sergi Racero, volen saber l'estat d'aquests hàbitats i, a partir d'aquí, definir l'estratègia per preservar-los. Càritas Diocesana de Tortosa atén gairebé 9.000 persones durant el 2025. L'entitat va destinar més de 2,8 milions d'euros a l'acció social desenvolupada a través de 27 programes i de la xarxa de 32 càritas parroquials i interparroquials. La memòria que han presentat posa de manifest l'augment de les situacions de vulnerabilitat, especialment entre persones amb feina, però en condicions de precarietat, així com les dificultats d'accés a l'habitatge i la situació de moltes persones migrants. L'acció social ha comptat amb la participació de 604 voluntaris i ha beneficiat també 2.480 infants i adolescents. Des de Càritas alerten de la creixent fragmentació social i reivindiquen la comunitat i la solidaritat com a resposta davant les noves formes d'exclusió. La 15a edició d'Eufònic es fixarà en el paisatge amb un nou espai dedicat als espectacles audiovisuals. El certamen d'arts sonores, visuals i digitals performatives se celebrarà els dies 16, 17 i 18 de juliol en diferents poblacions del Delta de l'Ebre i amb Amposta com a epicentre de la programació. Paral·lelament, Tortosa serà la seu d'Eufònic Pro. L'edició d'enguany tindrà un nou espai dedicat als espectacles audiovisuals a l'Auditori La Fila d'Amposta. En el marc del festival, del 9 al 12 de juliol, se celebrarà Pòrtic Eufònic amb la inauguració de les instal·lacions, Eufònic Terra i diverses activitats gratuïtes i del 2 al 5 de juliol, el Botcamp a Tivissa, que combina espectacles digitals i un espai de treball i experimentació. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel ennuvolat en general i les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dijous, el cel estarà serè o mig entrenyinat durant tot el dia a les comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa, mentre que la màxima serà similar o lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
2: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
4: Imagina Ràdio.
5: 45 minuts sense interrupcions a Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A EUSES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en cafè, el grau en fisioteràpia o la doble titulació cafè i fisioteràpia. Informa-te'n a euses.cat, info@euses.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. Euses, fes de la teva passió la teva professió.
2: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
3: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
4: Serà Nit Remember.
5: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
3: 13 de juny.
5: 13 de juny.
3: A partir de les 12 de la nit.
5: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
3: A la coberta dels lligallos.
5: Organitza penya taurina Mai Acabem.
6: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. La Generalitat engega un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó 2030. Aquesta és la data que fixa Europa perquè s'hagi actuat damunt el 30% dels hàbitats degradats. A Catalunya, aquest pla estratègic, batejat com a PEREMCAT, se centra en quatre ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. El PEREMCAT suposarà una inversió de més de 3 milions i, d'entrada, ja hi ha equips que fan diagnosis. Segons explica el cap del Servei de Protecció i Conservació de Medi Marí, Sergi Racero, volen saber l'estat d'aquests hàbitats i, a partir d'aquí, definir l'estratègia per preservar-los. Càritas Diocesana de Tortosa atén gairebé 9.000 persones durant el 2025. L'entitat va destinar més de 2,8 milions d'euros a l'acció social desenvolupada a través de 27 programes i de la xarxa de 32 càritas parroquials i interparroquials. La memòria que han presentat posa de manifest l'augment de les situacions de vulnerabilitat, especialment entre persones amb feina, però en condicions de precarietat, així com les dificultats d'accés a l'habitatge i la situació de moltes persones migrants. L'acció social ha comptat amb la participació de 604 voluntaris i ha beneficiat també 2.480 infants i adolescents. Des de Càritas alerten de la creixent fragmentació social i reivindiquen la comunitat i la solidaritat com a resposta davant les noves formes d'exclusió. La 15a edició d'Eufònic es fixarà en el paisatge amb un nou espai dedicat als espectacles audiovisuals. El certamen d'arts sonores, visuals i digitals performatives se celebrarà els dies 16, 17 i 18 de juliol en diferents poblacions del Delta de l'Ebre i amb Amposta com a epicentre de la programació. Paral·lelament, Tortosa serà la seu d'Eufònic Pro. L'edició d'enguany tindrà un nou espai dedicat als espectacles audiovisuals a l'Auditori La Fila d'Amposta. En el marc del festival, del 9 al 12 de juliol, se celebrarà Pòrtic Eufònic amb la inauguració de les instal·lacions, Eufònic Terra i diverses activitats gratuïtes i del 2 al 5 de juliol, el Botcamp a Tivissa, que combina espectacles digitals i un espai de treball i experimentació. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel ennuvolat en general i les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dijous, el cel estarà serè o mig entrenyinat durant tot el dia a les comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa, mentre que la màxima serà similar o lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. La Generalitat engega un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó 2030. Aquesta és la data que fixa Europa perquè s'hagi actuat damunt el 30% dels hàbitats degradats. A Catalunya, aquest pla estratègic, batejat com a PEREMCAT, se centra en quatre ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. El PEREMCAT suposarà una inversió de més de 3 milions i, d'entrada, ja hi ha equips que fan diagnosis. Segons explica el cap del Servei de Protecció i Conservació de Medi Marí, Sergi Racero, volen saber l'estat d'aquests hàbitats i, a partir d'aquí, definir l'estratègia per preservar-los. Càritas Diocesana de Tortosa atén gairebé 9.000 persones durant el 2025. L'entitat va destinar més de 2,8 milions d'euros a l'acció social desenvolupada a través de 27 programes i de la xarxa de 32 càritas parroquials i interparroquials. La memòria que han presentat posa de manifest l'augment de les situacions de vulnerabilitat, especialment entre persones amb feina, però en condicions de precarietat, així com les dificultats d'accés a l'habitatge i la situació de moltes persones migrants. L'acció social ha comptat amb la participació de 604 voluntaris i ha beneficiat també 2.480 infants i adolescents. Des de Càritas alerten de la creixent fragmentació social i reivindiquen la comunitat i la solidaritat com a resposta davant les noves formes d'exclusió. La 15a edició d'Eufònic es fixarà en el paisatge amb un nou espai dedicat als espectacles audiovisuals. El certamen d'arts sonores, visuals i digitals performatives se celebrarà els dies 16, 17 i 18 de juliol en diferents poblacions del Delta de l'Ebre i amb Amposta com a epicentre de la programació. Paral·lelament, Tortosa serà la seu d'Eufònic Pro. L'edició d'enguany tindrà un nou espai dedicat als espectacles audiovisuals a l'Auditori La Fila d'Amposta. En el marc del festival, del 9 al 12 de juliol, se celebrarà Pòrtic Eufònic amb la inauguració de les instal·lacions, Eufònic Terra i diverses activitats gratuïtes i del 2 al 5 de juliol, el Botcamp a Tivissa, que combina espectacles digitals i un espai de treball i experimentació. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel ennuvolat en general i les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dijous, el cel estarà serè o mig entrenyinat durant tot el dia a les comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa, mentre que la màxima serà similar o lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: 45 minuts sense pausa.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
0: Només a Imagina Ràdio.
2: Imagina.
3: Say low.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Davui i Daí. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Gina Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir